0: la teva música.
1: No.
2: No, tampoc, tampoc.
1: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
3: Ho, ho, ho. Era així?
1: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
4: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
1: Però sí que em punt de despeiar.
2: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que torna, no ho recordaran. És bona.
1: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
4: Omple Ronald.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: amb banyador.
1: O sense.
0: L'estiu. A RAC 105.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de

0: Torn.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol.
0: RAC.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur. No podràs

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: La vida està cada cop més cara.
9: Els preus no paren de pujar.
10: Un mango, 9 euros.
9: Inflació!
11: Necessites estalviar.
9: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
11: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
9: No pots canviar d'emissora.
12: No pots escoltar una altra cosa.
9: RAC 105.
13: La teva.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: Olivia Rodrigo.
1: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
2: No podràs canviar d'emissora.

0: La vida està cada cop més cara.
1: Els preus no paren de pujar.
2: Un mango, 9 euros.
1: Robatori. Inflació!
0: Necessites estalviar.
1: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
0: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
1: No pots canviar d'emissora.
3: No pots escoltar una altra cosa.
1: RAC 105.
0: La teva

0: amb banyador
1: o sense.
0: L'estiu a RAC 105.
2: RAC 105,
0: la teva música.
3: Hi, I'm Gracie Abrams.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Rec 105.
1: Estiu 2026.
0: La teva música
1: i una calor de nassos.
2: La Rosalía.

0: figa flower, tu cielo cartiti, day day day, sempre a buona compagnia. Recién te arriba la invitación para la consulta. Figa flower.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so
0: RAC

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besit.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: 105.
12: Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: La teva música.
14: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: La teva música. La vida està cada cop més cara.
1: Els preus no paren de pujar.
2: Un mango, 9 euros.
1: Inflació!
3: Necessites estalviar.
1: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
0: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
1: No pots canviar d'emissora.
4: No pots escoltar una altra cosa.
1: RAC 105.
0: La teva.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
6: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: No, tampoc.
9: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
8: Ho, ho, ho! Era així?
9: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
10: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
9: Però estic a punt de despeiar.
11: Jo estic rient i no sé per què. És clar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, us recordaran. És bona.
9: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
10: Omple Ronald.
1: La teva música.

0: ja sóc a casa.
1: Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la dels getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
2: Ja em dius ara.
3: De 5 a 9.
2: Tic-tac. Tic-tac. Raça 5.
3: Torna'l. Ja tardes.
4: La vida està cada cop més cara.
5: Els preus no paren de pujar.
6: Un mango, 9 euros.
5: Robatori. Inflació.
4: Necessites estalviar.
5: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
4: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
5: No pots canviar d'emissora.
7: No pots escoltar una altra cosa.
5: RAC 105.
4: La teva

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: nuova musica.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Sí, lo Carti.
4: Mi penya del Raxen 5.
5: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
6: Família de Raxen 5.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
9: Som els Tiet.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots cinc.
1: Això és RAC 105.
19: Un besinho.
1: A RAC 105.
17: Merci, besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.